0: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 4 de juny. Arriba la llum al final del túnel per als més de 400 estudiants que avui posaran el punt i final a les seues proves d'accés a la universitat. Els desitgem la major de les sorts per a aquesta jornada tan important. Un dia on també serà important estar pendent de les temperatures i agafar mesures, sobretot per la calor. Farà caloreta. Lluís Francesc, bon dia.
3: Hola, Tomàs, molt bon dia. La nuvolositat anirà a més amb les hores este dijous a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les temperatures pugen i de forma acusada. Es quedaran rondant dels 35 graus i els cels aniran de poc nuvolosos a nuvolositat evolució, anant de núvols baixos de cara a la pròxima matinada. Els vents marítims seran predominants i hem de dir que l'entrada d'aire fresc a la península, a més la inestabilitat associada a la Mediterrània, seran protagonistes durant la jornada de divendres, provocant un excepcional descens tèrmic i probabilitat de pluja, fins i tot algun conat tempestuós.
2: També, cura, poden agafar el paraigua si volen. En aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 19 graus. A la nostra comarca, la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 16 i els 20. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 17 a Montaverner i 18 a Aielo de Malferit.
4: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinyentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinyent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinyent.
5: Todo es ser la primera en becas. Todo es ser la primera en dobles grados. Todo es ser la primera en internacionalización de estudiantes. Desde hace más de 50 años hacemos todo para que nuestros estudiantes lleguen donde otros no llegan.
6: Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
2: Ontinyent tanca avui el tercer i últim dia de les proves PAU, que s'estan desenvolupant amb normalitat al campus d'Ontinyent de la Universitat de València, amb la participació de 407 estudiants de diversos instituts de la Vall d'Albaida, també de Castelló a la Ribera Alta, per cert. Després de les proves dels dies anteriors, la jornada final començarà a les 9:30 del matí amb l'examen de València i finalitzarà des de les 12:15 amb optatives. En total, aquests 407 estudiants venen d'instituts com Ontinyent, Bocairent, Albaida, Castelló de Rugat, Lolleria i la ja mencionada Castelló, a la comarca de la Ribera Alta. Ara bé, la jornada d'ahir també va estar marcada per un gest de suport del professorat. Una vintena de docents de l'Assemblea Comarcal van acudir al campus per a aplaudir i animar l'alumnat en el marc de la vaga convocada per l'àmbit educatiu. Allí ens trobem amb Vanessa Escrivà, que és una de les portaveus de l'Assemblea de Docents Comarcal.
7: Que acabe perquè ja no podem més, perquè necessitem estar amb el nostre alumnat, perquè necessitem tancar el curs i vegem que Conselleria està enrocada i entestada en no atendre-nos. Estem contents perquè això és un moviment que s'inicia des de la base, comptem amb el suport de les famílies i cada vegada més col·lectius i institucions es donen el seu suport i així estem resistint.
2: L'alumnat, com no, també feliç amb la mostra de suport dels seus tutors i tutores. Pau i Marc són alumnes de l'Institut Pau Clara.
8: La veritat que és agraït, al final ells han estat apoyant-nos tot el curs, inclús ara en la vaga, pues, quan feia falta ens ajudaven, si tenen poder repàs d'això, entonces agraït molt que estiguin així apoyant-nos tant ahir com avui i demà també.
9: És molt content perquè per una part pues, apoyem que els professors facin vaga perquè al final estan defensant una educació que ens implica a nosaltres i a tots els demés. I el fet que estiguin així també presents pues, és un suport extra que agraïm.
2: I en relació a la vaga, diversos col·legis concertats d'Ontinyent s'han sumat a esta vaga educativa convocada per sindicats per reclamar un acord amb la Conselleria en qüestions laborals i de recursos encara pendents. Les reivindicacions inclouen la jubilació parcial, millores en la formació professional dual, més plantilla en educació especial i FP, reducció de la càrrega lectiva, millores salarials, reconeixement dels sexenis i més recursos per a la inclusió. En alguns centres com la Concepció, Santa Maria i Sant Josep, ahir es van fer aturades d'una hora. Els sindicats han anunciat noves les mobilitzacions els dies 10 i 17 de juny i no descarten intensificar les protestes si no hi ha avanços. Nacho Corbalán és representant de Comissions Obreres al Col·legi La Concepció.
10: Que creiem que pues, un professorat a aquesta edat no pot assolir en dignitat i no pot fer aquesta tasca, aquesta feina com toca. Entonces, aquesta és una de les reivindicacions més fortes que duguem a terme.
2: Per avui, l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida té programat un desplaçament a València per estar presents en la manifestació organitzada a les 11 del matí. Més qüestions en clau Ontinyent i l'Ajuntament ampliarà les places de l'Escola d'Estiu Municipal per garantir l'admissió de totes les sol·licituds presentades en primera opció. En total, les places passen de 360 a 397, una ampliació que suposarà una inversió extraordinària de 35.000 euros. La regidora de Política per a les Persones, Paula Soler, ha destacat que la mesura respon al compromís municipal de facilitar la conciliació familiar i laboral durant els mesos d'estiu. L'Escola d'Estiu es desenvoluparà del 29 de juny al 31 de juliol als col·legis Martínez Valls, Lluís Vives i Bonavista, per a xiquets i xiquetes de 2 a 11 anys. A més, es manté l'oferta de 50 places per a adolescents de 12 a 16 anys al poliesportiu municipal. I també podem contar-los que el consistori ha presentat una nova edició de l'Estiu Jove, amb més d'una desena d'activitats d'oci per als mesos de juny i juliol dirigides a la joventut de la ciutat. La programació inclou propostes com vesprades, cines de piscina amb música i tobogans, una partida de laser tag, concerts joves, cinema a la fresca, una disco mòbil, una festa holi i una excursió a Aqualàndia. També repetirà el servei d'autobús gratuït a Gandia per a la nit de Sant Joan. Són les 7 i 26 minuts.
1: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
11: Ja està en marxa la setena edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
12: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
2: Avui a les 11 del matí diferents ajuntaments de la Vall d'Albaida se sumaran al minut de silenci convocat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en condemna de l'assassinat d'una dona a Callosa de Segura. Des de les corporacions municipals s'ha convidat a la ciutadania a participar en aquest gest de repulsa i suport a la família i l'entorn de la víctima, mostrant així la condemna unànime davant la violència masclista. I amb l'arribada de la calor, les piscines municipals de la Vall d'Albaida ultimen els preparatius per a la temporada d'estiu. Diversos municipis ja han anunciat les dates d'obertura i les novetats d'enguany. L'Olleria i Albaida obriran les seues piscines el 12 de juny. A Albaida, a més, l'entrada serà gratuïta durant la jornada inaugural. Benissoda preveu obrir el dia 13, després de completar tasques de manteniment i millores d'accessibilitat. A Benicolet, l'obertura prevista per a este cap de setmana s'ha ajornat per motius tècnics. Ens ho va explicar el seu alcalde, Iván Martínez.
13: En principi tenia previst obrir-la de setmana, el diumenge, però no podrà ser perquè les obres estan rejuntant i tal, no estarà acabat. Aleshores, segur l'altra setmana, sí, tot va bé.
2: També Agullent iniciarà la temporada el 13 de juny amb la tramitació dels abonaments a partir del dia 10. Mentrestant, Alfarrasí ja ha posat en marxa les inscripcions per als abonaments i els cursos de natació per a totes les edats. Així, les piscines municipals de la comarca es preparen per a oferir esta alternativa refrescant. I també, contar-los que l'Associació Veïnal del Barri Medieval i l'Ajuntament de Bocairent han impulsat una prova pilot d'un servei de recollida de trastos per facilitar la retirada de mobles i objectes en desús al nucli històric. L'experiència realitzada el passat 30 de maig amb un vehicle municipal de dimensió reduïdes, ha tingut una bona acollida entre el veïnat. Per això, les dues entitats estudien convertir-la en un servei mensual amb punts de recollida repartits pel barri. I tanquem amb una de les bombes de l'estiu en l'àmbit esportiu. Roberto Bassi i Òscar Bernabéu no continuaran al capdavant de l'Ontinyent 1931 després de 7 temporades històriques. Recordem, 3 ascensos i una promoció d'ascens a segona federació. Escoltem a Roberto Bassi al vídeo d'acomiadament que va realitzar el club.
14: Pensem que és el moment ideal. Tenim el club consolidat en la categoria en la qual històricament és on més temporades ha participat l'Ontinyent Club de Futbol i nosaltres d'alguna manera també pensem que necessitem desconnectar, que vinga un relleu, que comence des del minut zero a planificar la nova temporada.
2: És dijous, és 4 de juny. Que tinguin una molt bona jornada.
0: Són les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
15: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
0: Esta mañana no solo vamos a contarles lo más relevante del sumario del caso Leire Díez, sino que vamos a poder escucharlo. A las 8 escucharemos algunas de las grabaciones más destacadas que se recogen en la investigación y en las que puede oírse a Leire Díez, por ejemplo, decir cuál es su cometido, el cometido por el que tuvo 3 reuniones con la directora de la Guardia Civil, según se recoge en el sumario.
16: El cometido que tenía, por ejemplo, cuando se reunió con Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, al que, según los investigadores, ella, Leire Díez, fue a ver para intentar sonsacarle trapos sucios del PP. Lo que buscaba Leire Díez eran esos trapos sucios, de cualquiera en realidad, que tuviera que ver con investigaciones que afectaran al PSOE. El caso es que en esta charla, Díez le dice a Francisco Martínez que lo suyo es limpiar, que ella está para limpiar.
17: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no sé, limpiar.
0: A las 8 escucharemos esta y otras grabaciones que forman parte de la investigación sobre el PSOE y Leire Díez, que hoy está en la portada de todos los periódicos. El Partido Socialista habla en un comunicado de comportamientos intolerables de personas que utilizan, dice, utilizaron en falso el nombre del partido para su beneficio.
16: Titula esta mañana El País: el caso Leire golpea a la directora de la Guardia Civil por esas 3 reuniones, y recoge que un mando policial contó que le pidieron que se pusiera de perfil en los casos que tuvieran implicación política contra el PSOE. ABC escribe: las cloacas del PSOE señalan a Sánchez. En el diario.es resaltan que la trama, amparada por Cerdán, intentó influir en más de una decena de causas. El Mundo habla de acoso a la UCO de jefes políticos, y La Vanguardia titula que los agentes señalan a Cerdán como jefe de una trama para salvar al presidente.
0: Lo ampliamos enseguida en la revista de prensa. Es jueves, es 4 de junio. Y estas son en titulares las otras noticias de la mañana.
16: El hermano de Pedro Sánchez va a declarar ante la justicia por su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz. También lo va a hacer Miguel Ángel Gallardo. El jefe de la UCO le señala a él, a Gallardo, como impulsor de la plaza del hermano del presidente cuando estuvo al frente de la Diputación. Dice que la plaza se creó con la intención premeditada de entregársela a David Sánchez.
18: El Partido Popular acuerda formar gobierno con Vox en Castilla y León, donde asumen también la prioridad nacional. Mañueco lo matiza y habla de arraigo. El líder de los ultras, sin embargo, asegura que la medida va a contrarrestar las políticas migratorias de Sánchez. Vox tendrá en Castilla y León 3 consejerías y una vicepresidencia.
0: Y otro de los asuntos que deja novedades hoy es la investigación sobre la muerte del fundador de Mango. La jueza que investiga a su hijo ha pedido indagar si hubo terceras personas implicadas. Concretamente señala a la psicóloga que atendía a los dos. Radio Barcelona, Andrea Villoria, buen día.
19: La jueza ha autorizado todas las peticiones de la fiscal y de los Mossos, volcados telefónicos para revisar mensajes y llamadas tanto de la víctima como del acusado, así como identificar todas aquellas personas con quienes hablaron este diciembre antes del suceso. Así quiere aclarar si hubo terceras personas implicadas en el supuesto homicidio y particularmente indagar en la influencia de la psicóloga de Jonathan e Isaac Andic, que intervino cuando el hijo pidió una herencia en vida al padre. La magistrada quiere aclarar también si alguien influyó en la propuesta de ir a solas, padre e hijo, de excursión a la montaña, y si una vez allí, después de que el magnate cayera y muriera, el hijo llamó a alguien más. No confía en la versión que ha dado el acusado hasta ahora, porque declaró que era habitual que padre e hijo salieran de excursión, pero los Mossos han comprobado que fue su primera salida en 10 años. La magistrada también ha requerido a Vodafone con el registro telefónico del primogénito durante su viaje expresa a Ecuador y en el que supuestamente le robaron el móvil. Quiere así aclarar si el terminal llegó a Quito o si aprovechó el viaje para deshacerse de él.
0: Y hoy además España disputa su primer amistoso previo al Mundial. Será contra Irak a partir de las 9 de la noche, pero la actualidad deportiva sigue marcada por las elecciones en el Real Madrid, porque los dos candidatos AMPE empiezan a despejar los nombres clave de sus proyectos.
20: Muy potentes desde luego en la de Enrique Riquelme, aparte del de Rodri, desvelado hace unos días. Anoche anunciaba el de uno de sus compañeros en el City, el noruego Erling Haaland, mostrando la camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal 9 en el hormiguero, y con promesa incluida al estilo Florentino Pérez en su día con Figo. Si no vienen los dos jugadores anunciados, el noruego más el Balón de Oro español.
21: Si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid, se compromete a que venga.
22: Que las promesas de los dos jugadores, si yo incumplo alguna de mis promesas, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada.
20: También confirmó que si es presidente, Fernando Hierro será el director de la cantera, y Florentino Pérez confirmó lo que todos sabemos, que su entrenador es Mourinho, y anunció el primer jugador, el central Konaté, que llega libre del Liverpool.
0: La inteligencia artificial ayudará a crear casi 80 millones de empleos en todo el mundo antes de 2030, es el cálculo que hace el Foro Económico Mundial. Jordi Fàbrega, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Calcula el informe que presenta el Foro Económico Mundial que en los próximos 4 años se destruirán 92 millones de empleos, pero se crearán a la vez 170 millones más, por lo que el saldo total es positivo, y no solo en el mundo tecnológico. Habrá más perfiles técnicos, sí, pero también más profesionales vinculados a profesiones de carácter más humano, como por ejemplo los cuidados o la educación.
0: Una pausa y lo ampliamos.
4: Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas acumulas puntos y esos puntos se convierten cuando tú quieras en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles, alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN, y a medida que los acumules subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
23: 70.674, serie 39.
5: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
24: Llega el buen tiempo y las ganas de viajar. Queremos descansar y disfrutar del viaje desde el primer minuto. En Alsa disfrutarás de un viaje.
25: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para

0: por hoy. José Luis Sastre.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: Què tal? Molt bon dia a tots i vint. Obrim les portes d'una nova edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida en este dijous 4 de juny de 2026. Mira, acabem d'escoltar que tots els continguts de l'Hoy por Hoy pots trobar-los a la nostra aplicació. El d'Estoy por Hoy també. A la nostra aplicació és una descàrrega gratuïta. Entres, busques Radio Ontinyent i ja està. I a partir d'ahí, últims programes. I pots escoltar tota la programació de Radio Ontinyent Cadena SER en qualsevol mòbil i telèfon intel·ligent, evidentment. Bo, ja estem ací i anem a veure quin és l'horatge que ens espera en les pròximes hores, que pareix ser que a lo millor plou i tot. No ho sé. Lluís Francesc, bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. El pas d'un front per la meitat nord peninsular deixarà cels nuvolosos o coberts i precipitacions. A més, donarà l'entrada d'una massa aire més fresca que ens afectarà a partir de demà per a nosaltres, per als nostres interessos. Hem de dir que la nuvolositat anirà més amb les hores este dijous, a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Temperatures que pugen i de forma acusada es quedaran al voltant dels 35 graus. Cels que aniran de poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució. No descartem que pugui arribar algú de precipitació aïllada, poca cosa en principi, vents marítims que seran predominants i bufaran amb més intensitat de cara a la pròxima nit. I hem de dir que l'entrada d'aire més fresc que en la península, tot acompanyat a la inestabilitat que aguardem, tinguem associada a la Mediterrània, seran protagonistes durant el divendres, provocant no sols un acusat descens tèrmic, sinó també tindrem probabilitat de pluja i fins i tot no descartem algun conat tempestuós.
3: Gràcies, Lluís, però no diu que plou ara. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, mira.
3: No, que plau.
5: No s'aclarim.
3: És que no pot ser, ara.
5: Ara què fem?
3: Pues mira, pues que deixeu-la caure, perquè és el millor que podem fer. I ja veurem, és una probabilitat i una possibilitat que plou.
5: Sí, a més,
3: no està clar,
5: amb les tempestes és que no pot passar clar. Que de repent...
3: Efectivament.
5: Estiga previst que plogui i que de repent...
3: I amb les temperatures,
5: no?
3: Com estava dient ella, amb les temperatures que estaven arribant en els últims dies, que són molt altes, és molt probable que per això ploga. Però també les temperatures pareixen que baixen avui i, bueno, no sé, això...
5: Fa por quan, quan hi ha temperatures tan altes i...
3: Però on hi serà
5: això? I pluja, quan fa reventons d'ixos.
3: Sí, sí. De temperatures, mira, parlem de temperatures, Carmen.
5: Mira, estem entre 26 i 32 graus avui a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. No està
3: jo,
5: mal.
3: Després de l'altre dia, d'arribar a 38 graus, jo ja... Això és normal.
5: Bueno, els 26 graus estan en Bocairent, com quasi sempre, i la màxima d'avui és 32 a Montitxelvo i a Aielo de Malferit. A Ontinyent, 31.
3: 31. Bé, s'està molt millor, així com sempre. Vinga.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: ya estén en la picaeta. Esteban Arroyo, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Cómo estás?
1: Anonadado.
2: Uy.
0: Anonadado.
1: No, es que tengo tarda una telefonada y me dice que sí, un poco.
0: Bueno, no diré en res.
1: No.
0: En cara. En algún momento ho direm. En algún momento ho direm, ja sabeu com soc. Però benvingut.
1: No, és que Tomàs, que estava escoltant la conversa telefònica...
0: Tomàs Marín, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: S'ha quedat també...
3: Però estava tan tranquil·let, avançant-me l'hora 14 i ja escolta el que diu el meu company Esteban. Bueno,
2: coses de la ràdio.
3: Paciència.
0: Jo he de dir, com he dit abans a micro tancat, que és més habitual del que penseu.
3: Bueno.
0: És més habitual del que penseu. Amb persones molt reconegudes.
1: Bueno, però...
0: Ja ho sé mai.
1: I aquest s'ha fart terra.
0: I tant, totalment. Per això, doncs no parlarem d'això, saps? Ha passat la setmana. Digo a ella, Carmen Úbeda, anem a veure què és el que hem preparat a l'hoy por hoy.
2: Vinga, anem a... tenim per a la primera entrevista uns convidats especials perquè anem a parlar del nou programa intergeneracional de salut mental impulsat per ADIEM, també per l'Ajuntament d'Ontinyent. Uh-huh. Així que anem a tindre així els nostres estudis a Paula Soler, regidora de Política per a les Persones de l'Ajuntament d'Ontinyent, i també a Vicent Sánchez, que és el president d'ADIEM, perquè ens conten en què consistís este programa intergeneracional, salut mental, uh-huh, i que ens conten què és el que poden oferir.
0: És un projecte que està en marxa des de fa molt de temps, però ara afegeixen una cosa més, uh-huh, i donen un passet més que crec que és molt important.
2: Sí, exactament.
0: Que no volem avançar, però jo crec que per a la gent que pateix malalties mentals és molt
2: interessant.
0: I per al projecte que porta ADIEM des de fa tant de temps, també és molt, molt important, i per això hem volgut convidar-los al dos, perquè acaba la roda de premsa, ha acabat fa no res, fa uns minutets, i volem què és el que tenen que contar, i per això estaran a ser els estudis de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Què més, Carmen?
2: Més cosetes és dijous, així que toca continuar coneguent els protagonistes de les festes de morts i cristians.
0: Correcte.
2: Avui és el torn de Rafael Brotons, primer tro de la comparsa, i Llauradors.
0: Ah, mira.
2: A veure què ens conta.
0: Llauradors és on l'any passat...
2: Les paelletes.
0: Trincareu, no? Vull dir.
2: Sí. Que bona estava la paella.
0: Jo no podia.
1: I no, i el dia següent, el divendres, ens van tratar també molt bé.
0: Això és de veres.
1: En la plaça de l'Ajuntament.
0: Això és de veres, el que necessiteu, al costat, estem al costat de la seva...
1: Sí, que
0: sí.
1: Héctor, el president dels Llauradors, doncs va dir, així teniu la nostra casa per al que vulgueu.
0: Que vulgueu, perfecte. Moltíssimes gràcies.
2: Agraït, com sempre.
0: Sí. Li ho recordaré avui, no?
2: Li ho direm.
0: Què més?
2: Bueno, relacionat també amb la festa, tindrem l'apartat de música festera amb Quique Orquín, com sempre. També abordarem la tercera jornada de bioètica assistencial, que se celebra demà, així a Ontinyent, al Teatre Txegaray, i parlarem amb Agustí Escandell, ell és metge, president del Comitè de Bioètica Assistencial, sobretot perquè ens explica un poquet en què consistirà esta jornada, i al final que ens conte tots els detalls, perquè serà una jornada on intervendran diferents ponents, diferents persones, així que volem que ens ho conte tot.
0: Sí, senyor. Diu a ella. I per acabar,
2: avui no és divendres, però estarà Ivan Lane i l'Escola de Música.
0: Hem fet un change.
2: Sí.
0: Que si arribes a ver la telefonada d'Esteban, no faig el change, però bo, ja estaria.
2: No passa res.
0: Ho deixa ahí.
2: Menys mal que Ivan està disponible sempre.
0: Tu
2: gràcies,
0: crides,
2: Ivan. Pots...
0: Sí, ahí estic, i ahí, així estarà.
2: Gràcies, Ivan.
0: Gràcies, amic. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Carmen.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
4: Si vols avançar de fins a les 2:30, ja us deixo, eh?
0: No,
4: si vols
0: començar
4: a dir contingut també per a les 2:30, perfecte. Bueno, bé, avui al nostre hora 14 d'un dia en la Vall d'Albaida. Bueno, són molts SMTs que estem preparant per a aquest espai informatiu fins a les 2:30. Bueno, parlarem d'aquestes proves d'accés a la universitat que finalitzen al llarg d'esta jornada. Bueno, estaran... Crec que estan ja en l'última prova.
0: Un quart, un E20.
4: Alguns ràpids ja hauran acabat la prova, altres estaran ja finalitzant, i com no, esperem que s'hagi de la millor forma possible aquestes proves. Actualitzarem, com no, com estan les coses en el marc de la vaga educativa i les diferents reivindicacions que estan realitzant i mobilitzacions pel que fa a l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, en un dia on hem conegut el balanç de l'any passat de Càritas Ontinyent. Més de 500 persones han estat les usuaris dels serveis de Càritas Ontinyent al llarg de l'any passat. També, com no, ens centrarem en aquests temetes del nostre però jo en tinc en la Vall d'Albaida i començarem a preparar-nos per a l'estiu, perquè ja s'ha presentat i ja coneixem més detallets pel que fa a l'escola d'estiu d'Ontinyent i també hem conegut que s'ha preparat des de la regidoria de joventut per a l'estiu jove. Ja us avance que es va repetir aquest viatge a Gandia per al dia de Sant Joan, per a este pròxim 23 de juny, així que res, a gaudir i que els xavals i xavales, vamos, que vagin corregint, que s'acaben les places. N'hi ha activitats que són gratuïtes, altres que necessiten inscripció prèvia, però bueno, us contarem com està tot. També parlarem de les piscinetes, actualitzarem un poc com estan les coses. Ahir tant Carmen com jo ja us contaven aquí els dies s'obriran cadascuna dels municipis, s'han començat a veure municipis que ja ho han anunciat, us ho comentarem. Parlarem també de diverses subvencions per part de la Diputació de València a diversos municipis de la Vall d'Albaida. Són subvencions prou grandetes per a aquests municipis pel que fa al seu tamany poblacional. I després hi ha altres qüestions, com pot ser l'agenda del cap de setmana marcada pel Corpus Christi a Ontinyent, entre altres qüestions així interessants que tenim per a contar-los a tota la comarca.
0: Corpus Christi, que és avui.
4: El Corpus Christi avui.
0: 4 de juny. Correcte, no?
4: Sí,
0: que jo
4: sí,
0: sí. Igual, clar,
4: jo també. Jo vaig així al Corpus.
0: Ah, sí?
4: Portant el banderiner del meu cole.
0: Ah, pues, mira-lo.
4: A 40 graus, jo, en Xàtiva.
0: Pot ser.
4: Era, no, si no, Xàtiva, sí, segur. Sí, sí, segur. Ser, sí.
2: I en la comunió, no?
4: I en la comunió, no.
0: No? Jo no me'n recordo.
4: I en la comunió, jo crec que, ah, no? Crec que m'ho vaig votar.
0: Jo no me'n recordo.
4: Jo recordo que, clar...
0: És que jo sóc molt major. Què vull dir?
4: Fa cada col·legi, pues, fa el seu ballet, no? Fa la seva interpretació. Doncs a mi em va tocar portar el banderín, me vaig oferir, no? I mira, i en pantaló llarg que tenia que anar, imagineu-vos la calor que vaig passar ixe dia. Tenia 12 anyets, o sea que s'ho porta fàcil. Però bueno, el corpus està sempre xulo, ja que veureu.
0: I en la comunió dieu vosaltres que sí, que això sí. És...
4: En la comunió normal,
2: sí. Sí, comunió, sí. En el processó del diumenge del corpus.
0: Ah, val. Estic pensant...
2: Sí, almenys per així, no?
0: Pot ser que...
2: Sí,
0: és que estava pensant que pot ser que jo també isquera, perquè en aquella època jo... Bueno, dona igual.
4: A veure, estava el dia...
2: Tirant floretes.
4: Estava el dia...
0: Pot ser.
4: Sí, i la cinteta, sí. Una mà i les floretes...
0: La cinteta, jo era la cinteta.
4: Era la cinteta.
0: Ara que ho dius, sí.
4: Depèn del poble,
5: el dia de la comunió...
2: Petats de rosa.
5: Sí. El dia de la comunió, que també hi ha una desfilada, que si és des d'un lloc i s'acaba a l'església, i després també el dia de Corpus, diumenge de Corpus.
4: Anàveu de marineritos.
0: Jo no.
5: Jo vaig dir que volia un traje normal.
4: Jo duia un blanc, ja.
2: Normal,
4: vull dir.
0: Jo un pantaló curt, també t'ho dic. Sí? Pantaló curt, sí.
4: Ostres.
0: I camisa, sí.
2: Jo anava moderneta.
4: També anava modernet.
0: Clar, però és que vosaltres... Clar, és que jo estic parlant de l'any...
2: Bueno, cuidao, cuidao, que no vull contar jo els anys que fa que vaig prendre la comunió.
0: Quants?
5: Jo fa més.
0: No, clar. I jo quants?
4: Un poc menys de 20.
2: 21.
0: El doble faig jo. 42. Fa 42 anys.
5: L'altre dia.
0: Mira, mira quin susto. Bo, bueno. Ja està. Ja hem parlat de la comunió, del corpus, de l'hora 14, i la ventana que tenim.
5: Avui no n'hi ha ventana.
0: Pues no tenim res. Gràcies.
5: Però puc, però puc recordar una cosa.
0: Clar, que... tu pots fer el que vulguis. Sí. Vull dir.
2: Que poden escoltar la ventana d'ahir.
0: No.
5: Bueno, sí, per exemple. Però
0: a banda
5: d'això, poden accedir a les nostres xarxes socials, a les xarxes socials de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, sí. En Instagram i en Facebook,
0: sí.
5: I poden veure, doncs, reportatges en vídeo que realitzem. Doncs, per exemple, l'últim que està publicat de fa un ratet és a motiu del Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Correcte.
5: Es va poder escoltar en àudio
0: ahir
5: a este programa.
0: Sí.
5: Però està també el vídeo que poden veure, repetisc, a Instagram i a Facebook, buscant Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
0: Sí,
5: i ens doneu a seguir i vegeu eixe vídeo o el vídeo tan emocionant de Pilar Silvaje.
0: Silvaje, sí. No sabeu, la de gent que m'està dient, també crec que en els comentaris de les xarxes estan dient que la d'història és que amaguen les cases del Poble Nou.
5: Sí.
0: I moltes relacionades amb la Guerra Civil. No sé si en algun moment entrarem ahí, però...
5: Sí, podíem quedar...
0: Volem com podem gestionar-ho, però que crec que són històries...
5: Sí.
0: Perquè moltes vegades també hi ha gent que no vol tornar a parlar d'aquesta història.
2: Uh-huh.
0: Cadascú és la seva vida i és la seva família i pot fer el que vulgui. Jo soc dels que pensa que les històries hi ha que contar-les,
2: sí.
0: Si no s'enquisten. Però això és una altra història. Però m'agrada molt que la gent estiga reaccionant de la manera de... Ostres, és que, pues clar, jo coneixia no sé qui, la casa de no sé qui, tal, i està molt bé, i m'agrada molt. No és veritat, en Madrid fan una empastra. Ah,
1: donc, sí.
0: Anem a avançar una cosa, Esteban. Demà, a la Picaeta, tenim convidat una altra, sí. Una altra vega. Tornem a tenir
2: anem
0: convidat.
2: A
0: sí, sí, sí, no? Sí. Anem a dir-ho ja, qui és, no?
1: Sí. És el regidor de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent.
0: Jo dic, bravo, bravo, bravo. Jo dic, i aquesta pausa no sé exactament per què...
2: Àlex
1: Borrell. Àlex Borrell estarà demà, sí. que estava convidat ja fa temps i per motius d'agenda, doncs no...
2: A veure si li preparem haver alguna estat, coseta.
1: Home, haver, tant, estat bé, que ho farem. Haver estat bé que haver vingut la setmana passada,
0: sí,
1: i li haguerem cantat cumpleaños.
0: Cumpleaños ahí. Feliz, es de veres. Podem fer-ho demà, també, eh? No passa res.
1: Ah, bueno, també.
0: Després, total, no, sí. O què? Bo, demà, això serà demà. Avui tenim coses que fer. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies, adéu. Gràcies.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.
3: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinyentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinyent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinyent. Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12 del migdia, 42 minuts. Si parlem de vivenda, clar, jo sé que tot el món està dient, oh, vivenda, Miguel, vivenda. Si trobar vivenda és difícil per a molta gent, en això estem d'acord. Però quan a aquesta realitat se li suma una malaltia mental, què? Què em dieu? Les barreres se multipliquen, ja vos dic jo. Per això hem anunciat un projecte pioner, que és la cessió de 7 vivendes del Centre Intergeneracional del Delme a Adiem, perquè persones amb problemes de salut mental puguen desenvolupar una vida autònoma en suport social i comunitari. Un model inspirat en experiències que ja funcionen en països nòrdics i al Regne Unit i que busca una cosa tan simple i tan complicada a voltes com poder viure amb dignitat. Saludem ja a Sayo Gandía, que és regidora i coordinadora de la Casa del Delme. Sayo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa de nou. I també a Vicent Sánchez, que és president d'Adiem. Vicent, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Miguel.
0: Benvinguts als dos. Sayo, anem... El projecte del Delme ja es va presentar com un espai intergeneracional, però ara fa un pas més important, jo crec, no? En esta col·laboració amb Adiem. Què significa per l'Ajuntament arribar a este punt?
1: Bueno, ja quan vam presentar el projecte de la Casa del Delme anunciaven que es faria en dues fases. Una primera fase era la posada en marxa d'aquest centre que ja està funcionant, que ja està complint els objectius que preteníem, no? De que es combinen totes les edats en activitats diferents i al mateix temps no, sense tindre que forçar i s'encontre, no? El centre ja està funcionant i quedava aquesta segona fase. Aquesta segona fase en la que hem estat treballant durant molt de temps pensant a veure de quina manera podíem donar-li forma i quines vessants podríem nosaltres poder cobrir en unes necessitats que tenen tenint, no? Com sabeu, estem immersos en aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues, així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem i, bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant. I, bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant. En aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues, així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores, es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem i, bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant. En aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues, així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores, es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem i, bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant d'idea que teníem i, bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant. En aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues, així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores, es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell

0: què es pareixia la idea que teníem, i bueno, ells a diem el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant que teníem, i bueno, ells a diem el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant. En aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Aleshores es van plantejar a una col·laboració en ADM, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem, i bueno, ells ADM el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant.
1: I com a conseqüència, no fa falta que n'hi hagi ningú tècnic vivint allí, que és l'experiència cara i que existeix en el País Valencià, que és el tema de la vivenda tutelar. Les nostres persones no necessiten tutela, necessiten, pues bueno, que una persona, un tècnic, de quan en quan, més o menys una vegada a la setmana, pegui una miraeta, perquè està tot en condicions, que les coses estan asseades, i no fa falta res més, perquè són persones que, a veure, jo fa molts anys que dic que poden portar una vida quasi normal. I dic el quasi perquè, com ha dit Sayo, tenen dificultats en encontrar llocs de treball, la gent té encara un estigma respecte a elles, i això està ahí. Entonces, la veritat és que el projecte, que ja no és una vivenda en la que caben dos o tres persones, sinó este projecte en el que n'hi hauran entre 10 i 13 persones en una zona comú, en la que a més baix tenen possibilitats d'activitats en gent del carrer, en gent normal i corrent, que no és que estiguen en un gueto.
2: Clar, és que això també és molt important, claro, no? Perquè és que
1: els guetos existeixen, o sigui,
2: clar, totalment.
1: I això no és un gueto, això està, pues bueno, d'enfront del Centre Cultural de la Caixa, tenen baix tots els servicis del Delme.
2: I clar, és que no és un recurs aïllat, saps? És que estan dins d'un espai compartit, integrat en la ciutat, no?
1: Clar, i això és importantíssim. O sigui, nosaltres ens fa molta il·lusió, sobretot perquè, a més, sobretot als treballadors socials i a psicòlegs i als educadors, perquè, com he dit antes, això, bueno, ho has dit tu també, o sigui, això, nosaltres tenim estudiades experiències de Noruega, de Suècia i del Regne Unit. El Regne Unit va néixer en els països nòrdics, però on està desenvolupat és en el Regne Unit. O sigui, i és un projecte en el que tornem a ser pioners. En el País Valencià vam ser el primer CRIS i ara som les primeres vivendes supervisades, que no tutelades. Per l'administració és un estalvi i per nosaltres és un orgull que els nostres persones, perquè no vaig, ni vull dir usuaris ni vull dir malalts, les nostres persones puguen tindre una vida normalitzada.
2: I a més, Sayo, en plena crisi d'accés a la vivenda, com tu deies abans, que necessites una muntonada de coses, que tots els problemes se multipliquen quan tens malalties mentals. Jo no sé si apostar per reservar habitatges públics a col·lectius vulnerables també és una decisió política important, no?
0: Jo crec que sí, perquè encara que continuïn no hem patit i sa massificació del turisme que ha encarit Exacte. Moltíssim la vivenda en determinats llocs i sí que està dificultant encara més, sí que a poc a poc anem tinguent i sa necessitat de gent més jove que vol emancipar-se, de gent inclús major que abans a lo millor vivia en el camp o vivia en altres llocs i vol tornar-se'n a la ciutat, però sobretot per a mi és importantíssim tindre en compte a estos col·lectius, no? A persones que no tenen prou ja en estar patint les conseqüències d'una malaltia que tots els entrebancs que se troben en la societat per a poder accedir a serveis. Nosaltres des de l'Ajuntament sempre ens hem obert la porta a Diem. Jo abans portava el programa de majors actius també i ells saben que sempre s'he convidat a participar en totes les activitats com un home més. Allí ells han vingut i no ha sigut bé a Diem, no. Venen persones Clar. I es mesclem en la gent i han estat molt acceptats, no? Jo penso que el fet de tindre baix la Casa del Delme en una programació molt també molt activa d'activitats es pot obrir les portes també també a participar, a tindre un lloc, inclús a baixar-se de ta casa simplement a fer-te un cafè amb dos amics més.
2: Això és una meravella,
0: baix, que ja està fent molta gent i s'està molt a gust. Entonces, jo crec que estem cobrint moltes vessants necessàries en Ontinyent. I Ontinyent, com dia l'alcalde este matí, Ontinyent és moltes coses, una ciutat molt pionera en moltes qüestions, però també és una ciutat que cuida sobretot a les persones i que cuida a les persones que cuiden a aquestes persones, que també és important, perquè els col·lectius no sempre arriben al que volen, no tenen més recursos, no? I facilitar els recursos per a que ells puguen arribar també és molt important.
2: Vicent, com serà el dia a dia dins d'aquestes vivendes? Vull dir, quin perfil de persones podran accedir?
1: A veure, evidentment persones en enfermedad mental crònica,
2: sí,
1: que no tinguen una possibilitat de viure de manera autònoma, bé perquè la família ja és major. Estic pensant en un cas d'una tia i un nebot que ja no, com no han tingut treball, no tenen pensions contributives, sinó que tenen les pensions de subsistència, i allí pues, tindran, com diem antes, internacional, en una de les vivendes de dues persones, estem pensant pues, això, en una persona major en companyia d'un familiar més jove, estem pensant en gent jove que avui són parella.
2: Molt bé.
1: De manera això, estem pensant, jo estic contant lo que a mi ja m'ha arribat, és treballadors socials tenen la llista.
2: És el que tenen que treballar, ahí estan treballant. Sí,
1: estan treballant i tenen ja la llista des que tenen ganar.
0: Ja
1: tenen llista d'espera. Ells encara no saben qui són, tenen llista d'espera i estan tots...
0: No dones molts datos.
2: Imagines que s'entén per la ràdio, m'agradaria molt.
1: No, de que això està, ja s'hauran enterrat perquè en totes les... ja hi siguen les xarxes socials per part de la roda de premsa d'este matí, ja ho hem anunciat. Per cert, vull recordar a tots que demà hi ha un sopar solidari,
2: molt bé,
1: a favor de Diem,
2: sí, senyor,
1: en el que esperem poder treure-li alguna cosa a la consellera de Benestar Social. També volia entrar-li a la vicepresidenta de la Diputació, però m'acaben de dir que no pot vindre.
2: He de dir que nosaltres estarem, Ràdio Ontinyent, sí, Cadena Ser, estarà. No. Estarem allí.
1: La premsa local comarcal estaran tots.
2: Nosaltres estarem també,
1: esteu,
2: sí, senyor.
1: Esteu tots. Vosaltres, tinc que agrair-te, perquè han hagut, després del canvi de... van haver dos o tres anys que Ràdio Ontinyent la tiràvem a faltar, quan per nosaltres, tant Ràdio Ontinyent com Arantxa, com Maria... Arantxa del periòdic i Maria han sigut els que ens han posat, els que han fet visible el tema de l'enfermetat mental i de la seua normalització. O sigui, gràcies a ells, crec que avui som una entitat de referència, però gràcies a que ells han tractat el tema sense ningun tipus d'estigma, han pogut fer tot el que tenien que fer i crec que han complit el que jo m'he plantejat quan vaig entrar així, que és que a ningú li passara tindre una persona amb malaltia mental i no saber on podia tindre un suport o un apoyo.
2: Totalment d'acord.
1: Això em va passar a mi.
2: Nosaltres anem a la velocitat que va la societat, si no creix enrere. I jo crec que la societat està canviant per a bé en aquest tipus de casos i de temes. Per què? Perquè també els mitjans de comunicació estan canviant a la velocitat que tenim que canviar. Mira, i parlant d'això, Sayo, jo no sé si tu creus que... Has dit abans, com ha dit l'alcalde, Ontinyent és una ciutat que cuida, Ontinyent cuida, no? La societat d'Ontinyent, tu creus que també viatja a aquesta velocitat, que està canviant els prejudicis que hi havien i que existien? Després ho preguntaré també, Vicent, sobre les persones amb malaltia mental.
0: Jo crec que de vegades és difícil, val? Treballar en una societat tan polaritzada, tan individualista, no? Que estem veient en aquests últims anys, però crec que sí, que n'hi ha més acceptació, intentem veure les coses d'altra manera, intentem obrir les portes a totes les persones, independentment de qui siguen o com siguen, i bueno, però que queda moltíssim treball. I com dia Vicent, posar en valor als mitjans de comunicació locals és importantíssim. Sou la veu de moltes associacions, de molts problemes que de vegades no se veuen, i gràcies a vosaltres poden eixir al carrer. I bueno, queda molt per fer. N'hi ha molt avançat, però queda moltíssim per fer. Falten recursos en tot, i més en qüestions com aquestes que partixen d'associacions que han de treballar contínuament de buscar la voluntarietat de la gent, buscant recursos de manera solidària, bueno, pues n'hi ha que donar més suport cada vegada, perquè és que ho necessiten, perquè és que la societat els necessita. És que si a Diem no estiguera, les persones de les que estem parlant, moltes d'elles estarien tancades en casa o estarien constantment anant a hospitals a intentar solucionar els seus problemes, i ells estan donant altra oportunitat a la gent per a que la tinga. Jo ho veig, vamos, ho valore, és molt important.
2: Vicent, tu creus que sí, que estan canviant el tema de prejudicis?
1: Anem a veure. On tenien és un bicho raro, ho digui així, perquè també estic en la federació, i realment en on tenien s'ha millorat molt en la lluita contra l'estigma, i això la culpa la teniu els mitjans de comunicació.
2: Bueno, i altres, i altres persones que treballen.
1: Si és que treballarem, no tinguérem el ressò dels mitjans de comunicació, nosaltres seguiríem treballant, però la gent no normalitzaria la situació. Així i tot, falta molt, perquè, a veure, el pitjor estigma de les persones amb malaltia mental és el de les mateixes famílies. O sigui, són les famílies les que es costa assumir que tenen aquest problema, en el moment que l'assumeixen, el problema deixa ser problema. Perquè quan tu saps que tens realment algo que es pot millorar, vehiculitzar, que no passa res, que n'hi ha coses a fer pa poder seguir endavant, el canvi és total. Passa és que el primer que costa és dir que no, que tens un diagnòstic, que no, que això és mentira, que és que el psiquiatre s'ha enganyat.
2: Ja.
1: Que este lo que tens, el meu fill lo que té una depressió...
2: Encara estem ahí, clar.
1: Sí, sí. Entonces, en el moment que la família accepta, el canvi és radical. Perquè es comencen a buscar com i de quina manera es poden solventar les coses. I això és el que nosaltres sí que hem notat. El que a Diem estiga en el candelero, en el que Iscam cada dos per tres en premsa, en ràdio, ha donat un punt en el que la gent, però el primer que fan és preguntar. I dir, no, el meu no. I al mes, mes i mig ja venen, diuen, però de lo que em vas dir... I això és important, això és molt important.
2: Saben on anar, tenen una referència. Tenen un punt de referència, clar, és que si no...
1: Jo recordo al principi d'eixir en els mitjans de comunicació, a mi enquidraven a la Caixa, que és on jo treballava.
2: Sí.
1: Enquidraven allà i dir, no, teniu que anar allà, que és on està el centre. Però perquè a mi, com em coneixien, enquidraven allà.
2: Clar.
1: I això és una de les coses de les que més orgullós estic, d'haver ficat en el tablero d'on tenien un lloc on la gent pot dirigir-se.
2: I nosaltres ens alegrem, i molt, i continuarem, evidentment, donant el suport que mereix un projecte i un col·lectiu d'aquestes característiques com és el de Diem, i un projecte com el que acabeu de presentar i el que avui hem també presentat així en directe a l'Oi Poro Jontiny en Vall d'Albaida. Sallo Bandiga, regidora i coordinadora de la Casa del Delme, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: I enhorabona. I Vicent Sánchez, ens veurem demà en el sopar, i moltíssimes gràcies i enhorabona per tot el treball que feu.
1: Moltes gràcies a vosaltres i al reste de mitjans de comunicació per donar a conèixer el que fem, que no és més que el que fem. Ni som héroes ni villanos, som gent que treballem per un col·lectiu en concret.
2: Gràcies, Vicent, gràcies a jo.
0: Molt bé, gràcies.
2: No res, arribem a l'una del migdia. Això ara arriba la informació nacional i internacional, i després, segona hora, des de Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Ah, sí, a la 7.

0: Una del migdia, 9 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on Tiñen Baida al Baida, en el dijous 4 de juny de 2026. És dijous i sona esta música. Això què vol dir? Que arriba a ser festa. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia de nou.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia de nou.
2: Hola de nou.
0: I sempre me queden les ganes de dir, Capitalia, què tal? Molt bon dia de nou.
2: Això algun, no, dia,
0: algun dia passarà.
1: Algun dia contestarà.
0: Algun dia passarà, ja veuràs. Algun dia passarà, parlarem en Salva. Però sí, saludem als amics de Capitalia perquè s'acompanyen durant aquest recorregut que estem fent per les festes de moros i cristians d'on tinguem fins a arribar a la Setmana Gran, que també tenim moltes ganes de que arribi, perquè estem i volem preparar moltes coses des de la ràdio. Però els amics de Capitalia, mira, abans parlem de vivenda, que és molt complicat trobar vivenda i que tal, que un pis o que una casa, ells te van ajudar en tot el procés. Sobretot si vols vendre la casa i vols vendre el teu piso, ells te van ajudar en tot. Buscaran a la gent, trobaran el millor preu, tu tindràs, no tindràs que fer no res, firmar, ja ho. I apanyat. Capitalia, que ja saps que pots trobar-los en Ontinyent, Xàtiva i Alcoi, i tots els dies, a totes hores, en capitalia.net. Capitalia amb K. I ara, aquí trobem, perquè hi ha tres persones a l'estudi i jo quatre, però on estan Esteban i Carmen hi ha tres. La tercera persona qui és, per favor?
2: Doncs, com cada setmana, com deies, en aquesta secció, en la nostra secció Ser Festa, continuem descobrint els càrrecs de 2026, aixòs càrrecs de les comparses que donen vida i personalitat a les festes de moros i cristians d'on tinguem. Avui posem la mirada en una de les formacions més antigues i arrelades del bàndol cristià, la comparsa Llauradors.
1: Anem a fer un poc d'història. Els Llauradors van participar per primera vegada en les festes l'any 1883, i des d'aleshores han mantingut viva una identitat estretament vinculada a les tradicions populars valencianes. La seva indumentària, tant de gala com de diari, està inspirada en la roba que portaven els llauradors i habitants dels pobles valencians durant els segles XVIII i XIX. A més, la comparsa ha sigut també clau en la recuperació i conservació de costums festives tan estimades com el Ball dels Llauradors, recuperat en 1991, o el tradicional repartiment dels versos de la nit de l'Alardo.
2: Doncs amb més de 140 anys d'història, la comparsa Llauradors continua sent un referent de tradició, cultura popular i estima per les festes. Per a conèixer millor el moment actual de la comparsa, els seus projectes i com es preparen per a les pròximes celebracions, la Setmana Gran d'agost, avui ens acompanya Rafael Brotons, primer tro de la comparsa Llauradors. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Ui, espera, ara. Perdona. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Ara sí, veus, ja està, apanyat.
2: Rafael, primer que res, no és la primera vegada que tu eres primer tro?
3: No és la primera vegada.
2: Tu vas ser primer tro en altra ocasió, però crec que amb altra comparsa, no? Explica-nos un poquet.
3: Sí, és un poc curiós. Jo vaig ser primer tro dels Abencerrajes l'any 2008. Mateix any va ser capitania de la comparsa Llauradors.
0: Mira.
3: Per lo qual vaig fer molta relació amb el capità, en este cas Fernando Albert, i Emilio Reis va ser el primer tro. I vaig veure la forma de fer festa d'esta comparsa, és molt peculiar, o en el seu moment també era encara inclús més peculiar, i em va encisar, no? I vaig veure la forma de fer festa, que és el que jo entenia per la comparsa, no? I, de fet, tinc tots els meus amics en els Abencerrajes i jo me'n vaig eixir en el 2009. Va ser acabar les festes i em vaig apuntar a Llaurador. I estic en els Llauradors, en una esquadra que tenen pues, gent més major que jo i de més, però que estic com un home més. Molt a gust.
2: Quin és el nom de l'esquadra?
3: Sant Blai. Sant Blai, també té una història un poc curiosa.
0: Per favor.
3: Es diu l'esquadra Sant Blai perquè l'esquadra va desfilar en les festes d'Alacant del barri de Sant Blas, val? I van eixir en el traje de gra de la comparsa i no podien fer-ho. Entonces van tindre una sanció i, debut a això, van ficar el nom del barri, no? De les festes de Sant Blas.
1: Uh-huh. Rafa, i què tal? Com estàs vivint el càrrec fins ara?
3: Pues a veure, pensant que la meva feina treballa dos caps de setmana de cada quatre, que tinc que estar manejant molt de cap de setmana, perquè la majoria de les festes cauen en cap de setmana, tant les oficials com les oficioses, pues bé, un poc apretar tot, però molt bé, la veritat que molta il·lusió i moltes ganes de que arribi el que és la traca final, el terratrèmol final.
0: Què canvia del 2008 al 2026, a més de la comparsa? I de l'edat i del monyo. Vinga, allò.
3: A veure, en aquell moment tenia 20 i pocs anys. Clar, no és el mateix que ara mateixa, que tens la teua família, tens els xiquets, tens altres coses que són pues, unes obligacions que en aquell moment no tenies. No? Es vivia la festa d'altra manera. El WhatsApp no hi havia. Sí que teníem telèfons, però clar, WhatsApp no hi havia. Per
0: és
3: tant,
0: que és molt fort, això, eh?
3: Que és molt fort, sí. Però és que si tires 10 anys enrere no hi havia ni telèfon.
0: Ni telèfon, exacte.
2: I xarxes socials.
0: No, això ja oblida't.
3: I entonces, pues bueno, pues, la veritat que ha canviat. Jo ho vaig veure amb molta intensitat, perquè clar, jo tenia 20 i pocs anys, per mi era tot nou, totes les activitats eren noves. Ara, en esta vegada, ja sé on vaig, ja sé els actes per on tinc que anar, per on no tinc que anar, com ho tinc que fer. És diferent, no? Ja no tinc que trencar el gel, com en aquell moment. Ara ja vaig directe
1: al lloc. Ara ja tens també la maduresa, no?
0: Clar.
3: Sí, sí. Això és així, no n'hi ha més. Sí, sí.
2: I el vas llançar tu de dir, vull ser primer tro? Et van dir, Rafa, voldria ser primer tro? Com pues, és la cosa?
3: Vos explique. A veure, en la meva comparsa va per un ordre rotatori d'esquadres, va passant de davant a rere. Li tocava a la nostra esquadra, farà 3 anys, traure el portaguió, val? La meva escola en aquell moment eren 3 persones, perquè per diferents motius van anar-se'n a uns jocs a altres, i en aquell moment els estatuts de la comparsa penalitzaven el no traure primer tro, d'acord? Entonces, clar, una era persona era prou major, l'altra ja havia sigut capità, primer tro. Entonces, jo estava en aquell moment treballant en València, i les festes d'on tenien podia vindre tranquil·lament, no hi havia cap problema, perquè cada que treballa cap de setmana puc agarrar-me vacances en València, menys les falles. I vaig dir, a veure, si no hi ha ningú més que es tira davant, pues bueno, jo cobriré l'expedient, intentaré estar a l'altura, i a més que crec que jo m'ho he passat tan bé en esta comparsa que és a lo millor la manera de tornar-lo, no? De dir, ho he disfrutat tant que esta és la manera de tornar-li jo la comparsa tot el que ha passat jo, sí.
2: Podem dir que nosaltres l'any passat també se ho van passar molt bé.
0: No, jo podem dir que vau trincar el dia de la paella, vosaltres dos van trincar, estos dos van trincar, però bé.
2: I Tomàs, estàvem estrès, eh?
0: Bueno, estrès, sí, estrès. Sí, sí, sí.
3: Pues jo ara, pues, des d'ací vos convido enguany, perquè, vos ho diré, les paelles d'enguany van a ser unes paelles com les que fèiem abans, més més menys, no? Unes paelles més d'anar per casa, que és el que som els llauradors. Paelles, s'ha fet un format de paella d'estar, que era d'una manera, i a partir d'ara anem a fer-ne un altre que és com el que portem abans. Entonces serà un poc més familiar.
0: Que bé. Jo m'apunte.
1: Ahí estarem.
3: Espere que estigueu allí.
0: Sí.
1: Has repetit ja diverses voltes el que sou és llauradors. Què significa per a tu ser llaurador?
3: Quan qualsevol persona d'on tinguent 100 estan així els llauradors, ix al balcó. Tinga càrrec o no tinga càrrec. Per què? Perquè és una cosa identitària del nostre, és del poble. Quan tu parles de llauradors, parles del poble. Parles de la gent de la terra, la gent que ho ha creat. Per tant, és molt bonic, és molt bonic pertanyer a una comparsa que tot el món l'estima, i és així. N'hi haurà moltes comparses diferents i que tindran moltes coses bones i altres menys bones. Però les llauradors és una cosa que tots la tenim així dins. I és així. Entonces, per mi és un orgull representar esta comparsa. De fet, jo, com estava dient vos, vaig passar del 2008 al 2009 a la comparsa llauradors, i el 2009 estava representant en festers a la comparsa llauradors, vaig estar 4 anys, que la gent dia, però si este era a ben cerrat l'any passat, primer tro, ara què faci vestir de sola güell? M'entens?
1: És molt bonic
3: per tallar una comparsa en tanta història, en tal clar, és molt bonic.
0: Clar.
2: Ara parlarem de la Setmana Gran, però ha passat el mig any, heu estat també en Castelló desfilant amb motiu de la Magdalena. Com descriuries aixòs moments i què el va marcar més, per exemple, del mig any?
3: Del mig any vaig intentar fer un acte abans de lo que és el dinar, que va estar molt bé. Vam portar un poc de música al maser que tenim en el carrer de mig, i d'ahir va anar tota la comparsa cap avall. Això va fer un poc d'ambient, va calfar els motors a l'hora d'agarrar-se al dinar i després al desfile, no? La veritat que va estar molt bé. Evidentment, enguany, pues, al ser protagonista, pues, pots eixir de cap d'esquadra, tens altres coses que potser un any normal pues, vas tornant-te o enguany no eixes, però la veritat que molt bé. I el que està referint a Castelló va ser una cosa de germanor brutal en els càrrecs, que no sé si anar a comentar-m'ho després, però és brutal. La veritat que l'ambient que n'hi ha és increïble. I bueno, espero que continuï d'ací a molts anys.
2: Faig un incís, perquè com ha dit lo dels càrrecs, ho hem comentat altres setmanes, que els dijous, tots els dijous, s'enjunten en el casino de la Societat de Festers a sopar, i la setmana passada el primer tro, Javier Sanz, ens va convidar per avui sopar amb vosaltres, i ha que donar-li les gràcies a Javier
0: oficialment.
2: Ja donar-li les gràcies, però esta nit no podem sopar amb vosaltres, cada un tenim els nostres motius i
0: la vida, hi havia que dir-ho, tu, abans has dit ja tens família, tens les obligacions, la vida t'atropella, saps? La vida t'atropella moltes vegades.
2: I Javier em va dir ahir, però la invitació està feta, eh?
0: No, Javier, pues anirem.
2: Un altre dijous. Sí,
3: sí. També hi ha que dir que ha sigut avi, farà el primer net de l'Hospital Nou. Ah. És el seu.
0: Ah, sí? Sí. Ah, mira, no ho sabíem.
2: No ho sabíem.
3: Sí, Elena.
0: Mira, fixa.
1: Ah, mira que bé.
0: Clar, que bé. Que bo.
3: El primer xiquet d'Anna escut en l'Hospital Nou era el seu net.
2: Sí.
3: Que, pues, mira, un any especial.
1: Amb Elena.
2: Amb Elena i amb Jordi.
0: Sí,
1: amb els
0: pares. Sí, senyor.
3: Pues, ja ho fa tot el poble.
0: Mira,
1: que bo.
2: No sabíem que Blanca era neta de Javi, eh?
0: No ho sabíem. Sí, senyor.
1: Sí. Rafa, hem parlat ja de la família un poc dels primers trocs, que sabem que sou com una família. Imagina que la comparsa també està donant aquest suport i també està la teva família carnal, no?
3: Sí, evidentment. Jo, per sort, mon pare m'ho va inculcar. Mon pare va faltar en el 2018, però ell és el que m'ha inculcat tot l'amor a la festa, no? Jo sóc fester des de pràcticament que vaig néixer i he sigut dos voltes primers dos representants de fester. He estat clavat en molts líos, no? Però la veritat que li ho dic a tota mon pare i ma mare, la que sempre està a la sombra, no? Preparant l'esquilau i el que sempre es diu, no? Però la veritat que fa moltíssima...
1: Una part molt important també de la festa, eh?
3: Sí, moltíssima feina. I ara mateix tinc la meva dona i el meu fill, pues, que estan disfrutant, no? Pues, des d'altre punt de vista, també.
0: Mm-hmm. Dius que clavat en molts líos, però tinc la sensació, escoltant-te, i com parles de la festa, que a tu t'agrada i molt. La festa, este tipo de festa, vull dir-se, els molts cristians.
3: Sí, la veritat és que m'agrada, ho he viscut, soc d'ací, nascut ací, i això ho visc.
0: Ho portes ahí, no?
3: Sí, exacte. Jo sento una marxa i enseguida se m'erissa la pell, és així, no puc evitar. El tema, pues, que, claro, no sempre és fàcil portar-ho tot endavant, no? La faena és complicat, i més quan treballes dos de cada quatre caps de setmana, i quan més festa és, més treballes en el poble. Yeah. És un poc complicat i estic fent ahí un poc de encaje de bolillos, com dirien, però... Però bueno, anem tot a bon terme i segur que hi ha tot perfecte.
2: No sé si pots dir en quina és la teva feina.
3: Sí, soc policia local d'ací d'Ontinyent.
2: És policia local d'Ontinyent, per tant, el que està dient, que té que anar ahí...
1: Quan més festa n'hi ha, més feina n'hi ha.
3: Sí, la veritat és que sí, i bueno, des d'ahir també estan ajudant-me en el que han pogut a l'hora d'estorn i a l'hora dels canvis de servei, que d'ací tinc que agrair a molta gent que m'ha pogut ajudar a que això pugui, però és que si no és impossible, clar, és complicadíssim.
0: Clar.
3: Perquè clar, quan canvies un fin de setmana... Digue-se bous, digue-se fira, no el canvia sempre per un altre similar.
1: Claro.
3: Arriba l'any i dius, ostres, que no puc parar.
0: És que és complicat, tio, és que és molt complicat. Sí, senyor.
1: Vinga, Rafa, anem a la Setmana Gran de Festes. Quin és l'acte que esperes amb més ganes?
2: A banda de les paelles, que és una...
1: Que ja ho sabem que...
2: Que el dimecres de la Setmana Gran...
0: Poca broma.
2: Totes les comparses estan ahí.
3: Jo recorde que abans començaven les festes pràcticament el dijous de l'Alardo. Fèiem el dinar, s'ajuntaven a dinar, ja començàvem tot el que és la setmana. Poquet a poquet, ha anat adelantant-se, que pràcticament des que comences el dissabte abans del pregó, del Mosè de la Llàgrima, i no pares.
0: Ja no pares.
3: Hasta la Xavegó, pràcticament. A veure, l'acte que jo destacaria, jo enguany pel xiquet destacaria l'entrada infantil, un acte molt, molt bonic, molt, molt bonic, que potencia la figura des que van a vindre després a portar endavant tot això, i crec que és molt important donar-li valor a aquest acte. Després, el tema de l'entrada de bandes és també molt bonic, és una cosa molt bonica així en el poble, la baixa del Crist també és molt bonic, sobretot, bueno, per tots en general, tant per festers com per públic. I bueno, l'entrada és la grandiositat, no? L'espectacle fet al carrer, i destacar-ne un en concret
1: és molt difícil.
3: Jo enguany em quedaria en l'entrada infantil per poder veure el xiquet vestit de llaurador baixar per Daniel Gil.
1: La veritat és que és molt emocional l'entrada infantil. Nosaltres la vivim tots els anys i des de la plaça Major, que a més és on van arribant, i la veritat que és que la cantera és impressionant,
3: Sí, sí, així n'és.
0: Digue'm, observador, però crec que t'emocionaràs enguany, en això entrar.
3: Sí, jo crec que...
1: Un llauradoret.
3: Sí, quina? Des de que va
1: néixer.
0: Que bo.
1: Que bé, que bonic.
2: Com veus el futur de la comparsa? Hi ha ahí relleu generacional? En quin moment esteu ara?
3: Pues jo crec que la Combassa Llaura 2 ara mateix està en el dels millors moments de la seva història, val? Si no m'equivoque, som la comparsa cristiana més nombrosa i inclús superem algunes mores, val? Si ficarem els 24 comparses en un ordre, crec que estem el 10, 9, 10 més menys, no? Entonces, doncs, crec que és una comparsa que està mirant al futur, molta gent jove, tenim un maset que si heu pogut arrimar-se per allí és un maset espectacular, tenim baix del nostre campanar, que sí, és la plaça Major.
0: Sí, vam estar l'any passat.
1: Sí, ens van convidar també, just el dia de l'entrada infantil.
2: Héctor, el vostre president,
1: ens
2: va obrir les portes. Nosaltres en l'entrada infantil estem fent programa des de la plaça Major i era la nostra casa, la vostra comparsa.
3: Pues espectacular, hasta el punt que hem tingut que tancar el cupo. Per què? Perquè si tu tens un local que està molt bé i l'obris el cupo i plantes el doble de gent i tens que buscar-te un altre lloc per poder fer la festa,
0: local,
3: no té ningú sentit. Per tant, val la pena que es puga disfrutar del local i del que tenim i que es puga mantindre tot. Entonces, la gent que tenim, perfecte.
0: Que bé.
3: I som 270 i...
0: Sou
1: moltíssims,
0: sí, sou. Mare Déu.
1: Rafa, però anar acabant, què t'agradaria que el teu càrrec com a primer troa d'enguany deixarà marcat en la història de les festes de morts i cristians d'Ontinyent?
3: A veure, el meu càrrec en concret que deixa marcat tampoc és que... Jo el que vull que és donar el meu granet d'arena a la història de la gran comparsa a la que pertany i que es quede ahí. Al final és anar sumant, anar presentant-se persones i que això vagi continuant, el llegat. No, jo no tinc que fer res més que estar ahí i representar la comparsa el millor que puga.
1: Segur que ho faràs bé.
2: Sempre acabem la secció Ser Festa amb el nostre col·laborador, amb una peça musical, i és casualitat que Kiki Horquín és també llaurador i no sé si el tenim ja a punt ahir a Kiki Horquín.
3: Falta.
0: Kiki?
2: Kiki, bona vesprada.
0: No està.
1: Kiki no està.
2: Ara de seguida el tindrem.
3: Una coseta.
2: Digues.
3: Una última coseta, vull dir, destacar clar, que clar. Tenim en els carrers, hi ha una història molt bonica que es diu entre l'estudiantet i el bucaneret, que és una història molt bonica.
2: Digues. Ah, val.
0: Quique, hola, bon dia. No vol sonar. Quique no vol sonar, no sé per què. Vinga.

0: Hola, Quique.
1: Bon dia.
2: Ara sí, Quique Orquim, bona vesprada.
1: Com esteu?
2: Molt bé. Molt bé. Avui tenim així el teu primer tro.
1: Vaja.
3: Oi.
1: Què tal?
3: Hola, Quique, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Estava dient-nos, Rafa, que hi ha una història molt bonica, no? Del què estàs contant-nos ara?
3: L'últim descàrrecs,
2: no? No, estàs dient-nos...
4: Sí, la història de...
2: Sí,
4: descàrrecs. Del Bucaneret.
3: Del sí. Bucaneret i l'estudiante. És una història que això ja eixirà a la llum. De moment està un poc ahí,
2: vale.
3: Que no, no es poden dir moltes
4: encara
3: pistes.
4: Encara no es pot dir, vale.
3: És la història
4: vale.
3: Del Bucaneret i l'estudiante.
4: Molt bé, ahí queda, ahí queda. Bueno, quan ahí... vulguis contar-ho, les portes estan obertes, eh?
2: Sí. Doncs, Rafa, moltíssimes gràcies. Anirem parlant, ens veurem en festes, siguen les paelles, siguen els programes especials que realitzarem durant tota la setmana i res, a seguir en este 2026.
3: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per estar tan atingut i res, tot el que vulgueu fer en els llauradors esteu convidats. No hi ha
4: gràcies.
3: Cap problema.
2: Moltes gràcies.
0: Espera, vaig a
4: provar. Ahí estarem.
3: Anoto.
0: Anotat.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Rafa. Adéu. Quique, quina peça portes avui? Que crec pues que té a veure, no?
1: Anem a continuar el que vam obrir la setmana passada.
0: Sí.
1: Del Pas Masero, precisament, que tenim a Rafa, pues bé, ha sigut una casualitat. I ara anem a veure, anem a escoltar el Pas Masero Patri, de Ferran Campos Valdés. Estrenada l'any passat, l'any 2025, en la Capitania dels Maseros d'Ibi. I per fer una miqueta de memòria, parlàvem que el que és l'estil del Pas Masero
0: sí.
1: Sempre utilitza... música, cançons populars, per incloure-les en la composició. Vale, l'any passat, la setmana passada vam veure el primer eixample de tots, que era Pas Maseros de José María Baixa Torres, i ahí la inclusió de les peces, de les cançonetes, sí. Està molt clar. Però tot ha anat evolucionant, i ara, en este cas, Patri, anem a trobar també cançons populars que estan més diferenciades, estan més treballades compositivament parlant, i a vegades és un poquet difícil adivinar-la inclús, però és la composició de tal nivell que dona gust sentir esta peça, de veres.
0: Doncs anem a escoltar, anem a sentir. Carmen, moltíssimes gràcies. Gràcies, Esteban. Gràcies, Quique. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
3: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
4: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
3: Claro, dime.
4: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
3: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es, No Te Quedes Sin Sol. Una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
5: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
6: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
7: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
8: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dissabte, 6 de juny, a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El Alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
9: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
10: Ja arribem a les 2 del migdia. Quan parlem de sanitat, solem pensar en hospitals, en llistes d'espera o falta de professionals. Això és així. Però hi ha una pregunta molt més de fons, jo crec. És igual d'accessible la sanitat per a una persona que viu en una gran ciutat que per a algú que viu en un poble o en un entorn rural? Precisament sobre això reflexionarà este divendres Ontinyent en la tercera jornada de la o de bioètica assistencial, que reunirà al Teatre Txegaray especialistes de prestigi estatal per parlar d'equitat, de justícia sanitària i dels reptes que afronta el sistema públic. I volem entendre per què la bioètica també parla de territori, de distàncies i d'igualtat d'oportunitats. Saludem ja Agustí Escandell, que és metge i president del Comitè de Bioètica Assistencial. Agustí, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Benvingut al programa. Agustí, el títol de la jornada és El principi de justícia en la gestió de la sanitat. Per què heu decidit posar en guany el focus precisament en aquesta justícia i en aquesta equitat?
11: Bé, és una bona pregunta. En el Comitè de Bioètica portem ja uns anys, serà el tercer any que estem organitzant jornades en els que tractem els reptes, no? Alguns reptes dels que s'enfronta la sanitat, i no només la sanitat, sinó la societat en el seu conjunt. Aleshores, ens va aparèixer molt adient que enguany que s'inaugurava l'Hospital d'Ontinyent, tractar un tema que patim de primera mà, que és un problema que patim com a usuaris i com a professionals, que és un accés que moltes vegades pot ser difícil a la sanitat, depèn del teu codi postal, depèn d'on visques.
10: Clar.
11: Per tant, vam pensar que seria un any, seria molt convenient tractar el tema, i més fer-ho des d'Ontinyent, que patim, des d'allí patim la problemàtica en primera mà.
10: Clar, perquè és que quan es parla d'equitat sanitària, estaves dient tu, no? No només es parla de tindre hospital, sinó també de poder accedir a ells en igualtat de condicions, no? I és ahí on apareixen les diferències territorials, clar.
11: Clar, efectivament. N'hi ha que pensar, si pensem, per exemple, en una situació pràctica, ho podem molt més clar. Mm-hmm. Per exemple, un veí de València, que viu al costat d'un hospital gran,
10: sí,
11: pues, té un accés a la sanitat molt més ràpid molt més fàcil i molt més eficient que pot ser algú que viu a Bocairent.
10: Clar.
11: O que viu a Ontinyent, que no és una ciutat menuda. Clar, això es planteja des del punt de vista ètic o des del punt de vista de la ètica de la gestió, problemes, no? Perquè, perquè ha de ser diferent l'accés. Som ciutadans i el dret fonamental d'accés a la sanitat és el mateix.
10: Hi ha un altre tema que a mi jo crec que és molt interessant i abordareu, que és el problema de la difícil cobertura en entorns rurals, que jo crec que hi ha que posar molt el focus ahí. Este és un dels grans reptes de futur del sistema sanitari?
11: Sí, jo penso que sí, perquè és un dels principals problemes en els que el sistema s'enfronta. Clar, el problema de com cobrim la falta de metges que hi ha, i més com cobrim en zones allunyades a les ciutats grans, no? Als grans nuclis urbans, en les zones rurals, en les zones d'interior. Com podem fer-ho? Sí, la difícil cobertura és un concepte que el que fa és reconèixer aquesta dificultat. Com podem gestionar això i millorar-ho? Bé, això és el que intentarem demà tractar entre tots, però efectivament és un dels principals problemes a la que ens enfrontem, no? Com podem donar aquest accés igualitari i omplir de personal sanitari aquelles zones en les que és difícil arribar.
10: És una jornada que, a més, és molt interessant perquè, entre altres coses, barregeu perfils que, en principi, estan relacionats, però són molt diferents. Metges, filòsofs, investigadors, gestors sanitaris, associacions... No sé si la bioètica necessita cada vegada una mirada més transversal.
11: Bueno, intentem donar diferents punts de vista, no? Des de diferents disciplines. La bioètica, al final, és una disciplina que podria estar dins de la filosofia, no? Sí. I però nosaltres abordem el tema també a banda de que ve el president del Comitè de Bioètica d'Espanya, el professor Juan Carlos Ciurana, ho abordem també des del punt de vista, per exemple, de la gestió pura i dura. I ve una persona tan important com Cristian Bengoa, que és un especialista en gestió sanitària.
10: Que té un podcast que es diu No és país per enfermos.
11: Efectivament, té un podcast molt reconegut que es diu Un país per enfermos. Sí. Però a banda ho abordem també des del punt de vista, diguem, de l'economia, no? Quines eines podem disposar per mesurar

0: també en aquestes jornades, perquè volem escoltar a tot el món que participa, perquè hem dit aixina per damunt la gent que estarà a esta jornada, però jo crec que és més que interessant, i a mi és que hi ha un punt en la via ètica que crec que la gent encara no coneix, no? O no és massa coneguda. Tu estàs d'acord amb mi?
1: Sí, jo penso que sí. Jo penso que és una disciplina desconeguda, però penso que és molt, molt, molt necessària, sí, perquè aproxima, diguem, la ciència en general, no? La medicina, diguem, que fem així en els hospitals i en els centres de salut, aproxima això a la gent. És un poc el nexe d'unió, no? Com aplicar els valors que ens governen, els valors de la societat, com ajustar-los per a tindre una bona medicina, respectant sempre els drets de les persones.
0: Doncs ahí queda Agustí Escandell, metge i president del Comitè de Bioètica Assistencial. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona. I demà més amb la jornada.
1: Moltes gràcies, sí.
0: Una abraçada. Adéu.
1: Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Uns anuncis i sorpreseta final. Bueno, sorpreseta, ho hem dit en la picaeta, i que sorpresa tampoc, molta,
2: WocoShops llega con el outlet del verano. Del 4 al 6 de junio, pásate por WocoShops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Ferry, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2. Del 4 al 6 de junio, outlet WocoShops, Avenida del Tèxtil 49, Ontinyent.
3: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
4: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
5: Si eres profesional de la sanitat, ja pots inscriure't a la jornada El principi de justícia en la gestió de la sanitat. La cita serà el pròxim divendres 5 de juny, a partir de les 9 del matí, al Teatre Txegaray d'Ontinyent, on diferents experts debatran sobre l'accés a l'atenció sanitària i els reptes actuals del sistema. Per a participar, pots inscriure't a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials municipals. Regidoria de Sanitat, Ajuntament d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. Miguel Coy.

0: si jo dic que a aquestes hores del migdia anem amb la recta final del programa, però a més anem amb música, anem amb l'escola de música, en la nostra escoleta de música i el nostre professor particular, direu, Miguel, t'estàs enganyant, perquè avui és dijous. No, amigos. Igual, Len, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: És que hem canviat, hem fet un change.
1: No passa res.
0: És que demà tenim que tractar altres coses, i van dir, bueno, no passa res. Jo vinc el dijous, i pues així vens el dijous, clar, i ja està, perfecte.
1: La música i aquestes coses donen igual el dia i l'hora.
0: Molt bé.
1: Sempre va bé.
0: Exacte, això és el que volia dir. Igual, Len, està així amb l'escola de música. No sé exactament què anem a fer, aixina que, Ivan, per favor.
1: Doncs mira, anem a parlar de música i medi ambient, perquè demà divendres és el dia del medi ambient.
0: Sí, senyor.
1: Val?
0: Sí, senyor.
1: Així és que em pareix que és que casa molt bé, ara poses com si marida, que diuen.
0: Marida, exacte. Sí, maridatge perfecte.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: No, res, lo que te dic, és el, demà és el dia del medi ambient i he decidit recopilar unes quantes cançons que parlen del maltracte que, al que sometem al nostre planeta, no?
0: Sí, que és
1: diàriament,
0: molt,
1: que és moltíssim.
0: Molt, sí, sí.
1: Res, al principi dic, no sé si n'hi haurà moltes així en castellà, perquè volia fer-les en castellà, però mama, se m'ha ficat a buscar-ne i dic, hòstia, n'hi ha un fum.
0: Podem fer tres programes,
1: podem
0: no?
1: Podem fer-ne en diversos, sí, sí. Jo n'he triat cinc, però vamos, que podíem fer diversos programes.
0: Uh-huh.
1: Comentem alguna d'elles, si
0: vols.
1: Mira, la primera és prou coneguda,
0: sí,
1: que a mi és un artista d'estos que me cansa un poc sentir-lo molt, molt sovint,
0: sí, sí,
1: però que reconec que és un tio superautèntic i amb un rotllo molt, molt particular i l'escoltes i saps qui és en seguida.
0: Jo he de dir-te que a mi també em cansa un poc.
1: Sí, veritat.
0: Un poc, sí.
1: És que són un poc igual tot el temps al final.

0: Però és un tio molt autèntic, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, es tracta de Macaco, està sonant ahí de fondo, lo que pasa que comença molt lenteta. Cantava aquesta cançó que es diu Madre Tierra, al seu àlbum Ingrávito, de l'any 2006. La lletra parla del desgast del planeta i com va pagant-se, no? Sí, sí.

0: Mamá Tierra. Ay, la Pachamama. Que... Ya, claro, es que... Me pasa una cosa en Macaco, tío. Primero que tú deies un poc, ¿no? Que si l'escolte molt de seguit, a lo mejor cansa un poc. Però portava molt de temps sense escoltar-lo i m'estava agradant.
1: Pues a mi m'ha passat igual.
0: Sí, no?
1: Escrivint el guionet i me la vaig deixar sencera i vaig dir...
0: Veus?
1: Joder, que guai, tio.
0: Veus?
1: Lo mateix.
0: Sí, senyor. Nadie nos explicó ni a ti. Tomar en dosis pequeñas.
1: Eso es. Que corra la voz y quitas conseguir. Dani Carbonell, pues a dir Macaco, és fill de l'actriu de doblatge, no sé si ho sabies.
0: Sí, sí.
1: Des anys 60-70, Teresa Maria Eras, que és la que doblava... les cançons i, bueno, pel·lícules tan conegudes com Mary Poppins i... o Sonrises i Làgrimes,
0: flipa,
1: no?
0: Eh?
1: Era la Julie Andrews, no?
0: Sí, senyor.
1: O sea, quasi res, eh? O sea,
0: no, no, brutal.
1: I sabeu la tenint tu gravada ahí, eh?
0: O sea... Jo recordo, jo la tinc perfectament ahí.
1: Clar, clar servei. Que sí.
0: Sí, senyor.
1: No, res, quan era menú, la seva mare, Teresa Maria Eras, molt carinyosament li deia Mico.
0: Sí.
1: Val, és catalana, i res, i per això ja es va posar aquest nom Macaco. Lentamente mamá tierra
0: La veu de sa mare la tenim així i la del seu fill també.
1: També se te queda.
0: És molt peculiar.
1: La del fill és més la manera de cantar que la veu en si, no?
0: Sí, té raó.
1: I si al final que va... que no sé com
0: vaig... No sé com ho fa.
1: Canviem de cançó, si vols.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va. ¿Dónde jugarán los niños?
0: Oh, que gran pregunta.
1: Això és el que es preguntava la banda mexicana Maná.
0: Sí, senyor.
1: Que, per cert, inaugura el Mundial en Mèxic, ho sabies?
0: No.
1: Diuen que tenen una actuació ahí especial preparada.
0: Jo no ho sabia.
1: No sé si ho guai.
0: No ho sabia, no ho sabia.
1: Sí, sí, sí. Pues a l'any 92, quan estem així amb el naranjito, anava a dir, saps?
0: No, hòstia,
1: amb el COVID i el curro.
0: Que no el COVID, el COVID
1: va ser un poc després.
0: Sí.
1: Va ser quasi 20 anys després. Quan van editar el seu tercer disc, que portava aquest nom, no?, Donde juegan los niños, que ja és tota una declaració d'intencions. I d'aquest disc, el primer single, era el que portava el mateix nom, que era aquesta.

0: tierra está a punto de partirse en dos, el cielo ya se ha roto el llanto gris, la mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Evidentemente la letra pues está clara, no falta que alguien volte. Ah, lo de papalotes.
1: Papalotes.
0: Sí, pequeños papalotes, ¿qué es, no?
1: Papalotes.
0: Pero realmente, bueno, pues la letra lo dio bien claro, ¿no? Lo que sí. Se llama escoltan.
1: So, estan molt, molt compromesos amb el medi ambient, tenen una fundació, a més.
0: Tenen una fundació i van comprar una illa.
1: Correcte.
0: Per a criar una tortuga que estava en sí, sí. Perill de extinció.
1: I tu saps que cada any conviden a gent a eixa illa
0: sí, sí, sí,
1: per a explicar-li per què fan això
0: és
1: i
0: brutal,
1: per què eixa fundació. Tu saps que jo vaig estar a punt d'anar
0: no
1: a eixa illa.
0: Hòstia, que guapo, tio.
1: És que jo, clar, jo tinc una història molt bonica.
0: Tu, és que...
1: Jo he vist a Manà, abans de veure-lo així en Espanya, en el Madison Square Garden de New York.
0: Hòstia, molt bé.
1: En el primer concert que donava Manà, en el Madison,
0: en el Madison Square,
1: Square
0: Garden
1: de
0: hòstia.
1: Nova York.
0: Que nivell, no, tio?
1: I vaig poder estar amb ells en els,
0: camerino.
1: En els camerinos, en els vestuaris dels Knicks de Nova York.
0: Vaja.
1: Perquè cadascú d'ells tenia un vestuari, un camerino, eh? O sigui, i una festa privada cadascú d'ells.
0: Molt bé.
1: I després vaig tindre l'oportunitat d'estar en l'habitació de Fer, que és el cantant, per a fer una connexió en directe amb la ràdio que treballava en aquest moment a Espanya.
0: Hòstia, molt bé,
1: no?
0: Que...
1: Sí, que sí,
0: guai,
1: sí,
0: tio,
1: sí,
0: pues
1: sí,
0: això el que has de fer és un dia vindre jo i entrevistar-te a tu, tio.
1: No, jo tinc això, aquestes coses que me passen a mi la vida, saps? Però bueno, perquè em dedicava el que em dedicava, ja està.
0: Bueno, molt bé, que guai. Home, experiències superxules, bueno. Tio, ja veus. I quina festa era millor dels quatre?
1: La del bateria.
0: Sí, no?
1: A on va parar?
0: Anem a fer un tema que vas a flipar. A veure si ja adivines de qui.
1: A veure. Va.
0: De Sergio Dalma, tio.
1: Què dius?
0: Sergio Dalma, què te pareix?
1: Bueno, escolta, bé, no?
0: T'ho esperaves, això?
1: No, no m'ho esperava.
0: Jo buscant...
1: No m'ho esperava.
0: Al principi no vaig pensar, però després... Bueno, te conte. L'any 92 va tenir un disc que es deia Adivina, val?
1: Sí.
0: I jo, a lo que anava a contarte, l'he escoltat moltíssim.
1: Tu?
0: Moltíssim, este disc. Perquè a mi Sergio Dalma no és que me xifle, ni mucho menos.
1: A mi no m'agrada. A mi no m'agrada.
0: Però era molt agradable, molt italiana, sí, molt, sí, molt sí. Ese rotllo. I bé, però vull dir, no tinc la discografia d'ell, ja, ni tal, no? Sen cançons, i bé. Però tinc un col·lega que li envio un abraç fortíssim des d'ací, sí. Per si està escoltant el meu amic Rubén, que era veí de la meva caseta, no?
1: Sí.
0: La que tenen els pares, i els estius, bueno, estiuejàvem junts tot el temps. I ell sempre la tenia posada, sempre tenia este disc amunt i avall, cada. Me sé de memòria, puc cantar-te la que vulguis, Anillo en la Fuente, Febrero, Tiburón, la que vulguis, me les entones d'escoltar-les. No res, bueno, i em va vindre al cap aquesta cançó que recorda que parlava del mar Mediterrani.

0: Escolta'm una cosa. Any 92?
1: Any 92.
0: I l'estava cantant al Mediterrani, de Cínete Mediterrani?
1: De Cínete Mediterrani. Sí.
0: Que estava fet pols, que estava allà vell.
1: Imagina, sí.
0: Vellet sí estava, però... Sí. Però, ostres, tio, imagina't ara. Que li
1: jo tinc que dir-te que la cançó està molt ben arreglada, per aquí impacte l'acord, el segon acord, i sí que fan l'estribillo, que crea com una tensió, però la lletra és horrible, tio, és horrible.
0: És coenta.
1: O almenys per a mi, eh?
0: No, és que he de dir, així teniu una paraula que utilitzeu molt, que és coentor.
1: Coentor.
0: És molt coenta. I m'agrada molt la paraula perquè és que defineix perfectament això.
1: Sí. Molt ben cantada.
0: Sergio, ja sabem. Any 92, també t'he dit, que fa molts anys d'això.
1: Exactament.
0: I com acabem, amic?
1: No, res, això, n'hi ha molts artistes que parlen d'això, i així que més endavant en farem una segon part i clavarem-te més en anglès, val?
0: Ahí
1: sí que el ficarem a carnilla,
0: val,
1: segur.
0: Perfecte.
1: Pues tenia pensada una de Revolver, lo que pas que, bueno, com sempre el fiquem moltes vegades, però és que té una cançó que parla també del rotllo del prestigi i tal.
0: Tu creus que si tu poses Revolver en el guió no va sonar Revolver en este programa?
1: Home, clar que sí, però jo t'ho dic per a fer el comboi.
0: Tu eres molt listo. I un sinvergüenza. Sí, a mi me recorda molt d'esta cançó, eh?
1: Sí. Sí, vam parlar una vegada del disc Mestizo.
0: Estava en Mestizo, sí.
1: Exacte.
0: Sí, estava en Mestizo.
1: I aquesta cançó està allí.
0: Que bo.
1: És un temazo, eh?
0: Com es diu?
1: Olas Muertas.
0: Doncs se n'anem amb Olas Muertas de Revolver. Igual, Lei, moltíssimes gràcies, amic.
1: Moltes gràcies a tu, sempre.
0: Un plaer, com sempre. Adéu.
1: Vinga.

0: d'aquesta manera arribem a les 2 del migdia, arriba a hora 14 amb tota la informació nacional i internacional i després Tomàs Marín i Carmen Úbeda amb l'hora 14 on tenien Baida al Baida. Nosaltres tornarem demà divendres 5 de juny de 2026 amb la nova edició de l'Hoy por Hoy on tenien Baida al Baida, així a la SER. I recordeu,
1: sigueu bones persones.
0: Fins demà. Adéu.